0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: casa al Belén.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera. No.

Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
1: Sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La ràdio més propera. Radio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu,
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera. No.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: breaking through.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació però tranquil·la de moment a les carreteres amb un accident a la C-51Z, el lió que deixa la calçada completament tallada, i també a la P7 Aigua Viva, on avariat deixa un carril tallat direcció Tarragona. I 8 persones han resultat ferides, 2 de greus, per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió es va produir durant unes obres d'accessibilitat després d'una canonada de gas quedés afectada. Els bombers treballen per controlar aquesta fuita i l'incendi mentre la zona continua tallada al trànsit. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal del Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i Les Rovires, amb unes 280 persones afectades. L'incendi també va cremar 3 vehicles i 2 parcel·les. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. Rodalies també reforçarà en aquest cas el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona, i augmentarà també el personal d'informació a les estacions afectades. A banda, ADIF també controlarà diàriament l'estat del terreny a les obres, i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat moviments ni afectacions als habitatges pròxims, però mantindrà aquest monitoratge cada 24 hores. I l'Ajuntament de Barcelona impulsarà un pla d'ajuts d'uns 100.000 euros per donar suport als comerços afectats per l'esvoranc del punxet provocat per les obres de l'L9 del metro. Les mesures inclouran bons de consum i també ajuts directes per compensar l'aturada de l'activitat, i se sumaran als recursos anunciats també per la Generalitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, tot i que no estem per la seva vida. L'arrestat, que acumula 14 antecedents, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de tentativa. I pel que fa al temps, avui predominarà el temps estable i assolellat. La calor continuarà, això sí, sent molt intensa, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el cor.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Creu

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, dues de greus, per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Els bombers treballen per controlar la fuita i l'incendi, mentre la zona continua encara tallada al trànsit. Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aèris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires amb unes 280 persones afectades que ja s'han desconfinat a primera hora d'aquest matí. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 per perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extremar les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la amb un accident encara a la C-51Z a Lió, que deixa la calçada completament tallada. També a l'AP-7, a Aiguaviva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens de l'RL4 està interrompuda al seu pas de Calaf per una incidència en els sistemes de senyalització. I de fet, les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona, i a banda, Adif també controlarà diàriament l'estat del terreny de les obres. L'empresa assegura que de moment no s'han detectat moviments ni afectacions als habitatges pròxims. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Taialà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per a tots els públics.
0: Abrera Informació. Entitats. Activitats.
3: Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera, amb propostes que tindran lloc al parc de Santa Maria de Vilalba, algunes d'elles també a l'església i a la pista del barri. Sentim la Lida i l'Esther de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro.
4: És un programa que tenim bastant integrat amb el pas dels anys. És molt participatiu i inclusiu. Normalment hi ha molta participació, vull dir que l'acollida és força bona. Llavors esperem que tothom que vulgui passar una bona estona vingui a qualsevol de les activitats.
5: Si mai heu vingut a la Festa Major del Suro, us convidem a provar-ho. Un cop ho proveu, l'any vinent tornareu. Aquesta és el nostre lema, perquè ja et dic, no conec a ningú que hagi marxat i no s'hagi enamorat.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dijous 23 de juliol a la pista, a les 8 es farà un bingo musical i a partir de 2:15 paella popular. Divendres 24 de juliol, de 7 a 9, hi haurà jocs per a joves al camp de futbol. De 8 a 9, havaneres i rom cremat a la plaça de l'Església amb el grup Faroners de Calella. I a partir de les mitjanit. I a partir de les 12 i fins a les 3 de la matinada, música a la pista amb el trio Maricel. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí, hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 6:45 a 9 del vespre, hi haurà ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4:00 PM. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 AM se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:45 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final.
0: Abrera Informació, entitats, activitats.
3: I com deien, també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa major al barri del Rabató d'Abrera. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, David Barba, convida tothom a assistir-hi.
1: Aquests dies sempre va més bé, doncs, trobar-se, reunir-se i veure's i comentar, i tens més contacte amb el veïnat. Pot venir tothom, tota la gent d'Abrera, la gent de fora, que puguin venir i disfrutar d'una estona agradable, de tots els actes que es realitzen a Abrera, i que vinguin a passar-s'ho bé, sens dubte. Tots sabem que fa molta calor, tots sabem que és difícil sortir de casa, que s'està molt bé dintre de casa amb l'aire condicionat, però heu de pensar que, tot i que és una festa petitona i és un barri petit, la gent està convidada per venir i passar-s'ho bé. Tenim jocs d'aigua, tenim coses per tota la gent, coses per ballar, coses per disfrutar. Espereu que vinguin tots i que s'ho puguin passar a la mar de bé i disfrutar-ho.
3: A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabató de 2026. Divendres 24 de juliol, a 8:00 PM, hi haurà cercavila amb els capgrossos del Rabató. A partir de 9:45 es farà la gimcana nocturna. Trobaré tota la informació a l'Instagram de l'Associació del Rabató. Dissabte 25 de juliol, a 11:00 AM, es farà una holy party seguida a 11:45 d'una festa de l'escuma. De 12:00 a 3:00 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7:00 PM a 9:00 PM se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 9:45 hi haurà sopar al carrer i a 11:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 3:45 PM. Diumenge 26 de juliol, d'11:00 a 1:00 hi haurà inflables d'aigua. De 7:00 a 9:00 PM s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font, i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició del programa d'aquest dijous 23 de juliol. Fins la una del migdia, estarem junts. Comencem explicant aquest ensurt, a més dels grossos, a la plaça de Sants de Barcelona aquest dimecres a la nit, una explosió de gas causada per una fuita ha provocat una gran flamarada que ha deixat un balanç provisional de 8 ferits, dos dels quals han estat greu. Ha passat al voltant de l'estació de metro de la línia L5, la línia blava, i la L1, la vermella, on aquests dies s'estan fent unes obres d'accessibilitat. L'origen de la fuita de gas hauria estat el trencament d'una canonada de gas que ha començat aquest dimecres a la tarda. Diversos operaris i els serveis d'emergència estaven treballant per controlar-la quan s'encés. Avui dijous, a primera hora, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama. El motiu és que la fuita de gas continua activa, tot i que l'incident ja està sota control. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins al nou avís. És una recomanació perquè, almenys de moment, les autoritats no han llançat cap ordre de confinament. La matinada d'aquest dijous, la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, ha explicat que la situació està sota control i ha enviat un missatge de tranquil·litat a tots els veïns de la plaça i del barri de Sants. L'explosió va passar minuts abans de les 11 de la nit. Els bombers de la ciutat s'hi van desplaçar de seguida i durant tota la nit i matinada hi han treballat amb 9 dotacions per contenir el foc. La Guàrdia Urbana va coordinar tota la zona i va tallar alguns carrers. Aquest matí, un equip com Jum, format per bombers i per tècnics de la companyia de gas, estan treballant per arreglar aquesta fuita. Els ferits són, precisament, operaris que, en el moment de l'explosió, estaven intentant arreglar aquesta fuga de gas que es va detectar ahir, a primera hora de la tarda. Totes les víctimes són homes i els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic de Barcelona. Atents aquest matí a aquesta incidència. A més, la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 des de poc després de 2:45 del migdia d'aquest dimecres per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona, segons va informar Adif. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions, segons han afirmat des de la mateixa font. Tècnics de l'empresa pública de gestió de la infraestructura ferroviària s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat d'aquest terreny. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 44 anys per intentar matar la seva parella, la Canonja, al Tarragonès. Al voltant de les 10 del matí, els Mossos van estar requerits per vigilants municipals, els quals havien retingut l'arrestat. La detenció s'ha produït al carrer Escultor Martorell del municipi. L'home té 14 antecedents i se l'investiga per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, ja que ha ferit la dona amb arma blanca propinant-li diverses ganivetades. Segons fonts properes al cas, la víctima es troba a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i no es tem per la seva vida. També destacar que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de l'Ajuntament i l'Ajuntament de Barcelona, volíem dir, han presentat la reordenació i activació de nous punts de parada per les línies de bus interurbà que operen a l'Avinguda Diagonal, un dels principals corredors de sortida de la ciutat. Les intervencions tindran efecte a partir del 27 de juliol i permetran esponjar les expedicions i el flux d'usuaris dels principals punts de parades amb els àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. És on paren les línies la E22 directa de Manresa a Barcelona, la E23 directa d'Olesa de Montserrat a Barcelona i la 530, que també para Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat. A banda, la Manresa i Olesa de Montserrat fins a Barcelona. Les tres línies tenen Montbus com a operador. Temperatura, 24 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Monique Macon ens presenta, Si estic amb tu, una cançó que parla de la força de l'amor, de la confiança.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Anem al temps perquè després que aquest dimecres la calor afluixés una mica, tot i que va continuar sent intensa, i vam acostar-nos als 40 graus en sectors de Ponent i del Bages. Avui dijous tenim un repunt en les temperatures, sobretot a l'interior de les comarques de Tarragona i al sud de les de Lleida. D'aquesta manera, les àrees més interiors de la Ribera d'Ebre, però també al Priorat, al sud de la Plana de Lleida i al Priorat arribarem a màximes de 40-41 graus, puntualment fins i tot 42 a la Ribera d'Ebre. En general, però, les temperatures no s'enfilaran tant, però fàcilment es mourem entre els 33 i els 38 graus a l'interior del país i entorn dels 30 a la costa. De precipitacions no se n'esperen enlloc. Termòmetre a Abrera, 24 graus. Recuperem una col·laboració internacional que va unir Espanya, Mèxic i Colòmbia. De Vicio, Drake i Choking Town van donar vida a Dosis. Una cançó que fusiona pop i ritmes llatins per parlar d'un amor tan intens que es converteix en una necessitat. Com si cada trobada fos una nova dosi d'il·lusió, energia i felicitat.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Mosaic parla en aquesta cançó d'aquells somnis que semblen tan reals que continuen presents en despertar. La cançó T'he somiat, Mosaic.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Des de Cádiz a l'Istre, continua explorant la fusió entre el flamenc, el pop i els sons llatins. Ara Tulaito comparteix protagonisme amb el veneçolà Jorge Luis Chacón.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Col·laboració molt especial entre dues grans figures de la cançó d'autor, Rosa León i Silvio Rodríguez, coneixen les seves veus, en una de les cançons d'un disc que té Rosa León d'homenatge a María Elena Walsh, Ara para los demás.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Antonio Cortés recupera un clàssic de la música en espanyol. Versiona Procuro Olvidarte, la mítica composició de Manuel Alejandro, amb la seva veu intensa i plena de sentiments. I és que Antonio Cortés aporta una nova sensibilitat a aquesta balada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Els bombers treballen per controlar la fuita de gas i també l'incendi, mentre la zona continua tallada també al trànsit. De fet, a conseqüència de l'accident, s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i també les Rovires, amb unes 280 persones afectades. Aquest desconfinament s'ha dut a terme a aquesta primera hora del matí d'avui. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extremar les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, amb les retencions habituals als accessos de Barcelona, també un accident a la C-51Z a Lió deixa la calçada completament tallada i un altre accident, en aquest cas a la B-331 a Freginals, obliga a habilitar també pas alternatiu. També a l'AP-7 a Aiguaviva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R2, R2 Nord, R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. A banda, ADIF controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat nous moviments ni tampoc afectacions als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra l'autoritat.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Les tardes de dimecres d'aquest mes de juliol han estat de Ràdio Abrera a la piscina. Els dies 8, 15 i 22 de juliol, en més en directe des d'aquest equipament municipal, edicions especials del programa Music amb Jordi Bosquet, la participació de diverses entitats locals i el sorteig de 11 productes de l'emissora. Aquest dimecres 22 de juliol hem dut a terme la tercera i darrera visita de 2026 amb l'exhibició de hip-hop de l'escola de dansa Energy Dance i una sessió de ioga a càrrec de l'entitat Juventud de Rocieras d'Abrera. La primera sessió es va dur a terme el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'estronc i sessió d'aquazumba amb vive i baila, amb gran èxit de participació i assistència, i la segona sessió es va realitzar el dimecres 15 de juliol amb el ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'Associació Cultural Pas a Pas, també amb molt bona acollida i participació. Els 6 dies hem sortejat 12 productes de Ràdio Abrera i hem col·laborat amb la Bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, també amb el sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera entre totes les persones que feien ús del servei aquell dia. A totes les persones que heu participat a l'activitat de Ràdio Abrera a la piscina, moltes gràcies.
0: Abrera Informació, acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:45 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes de l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
4: Abrera Informació. Salut pública.
3: Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Amb aquest lema, aquest divendres 24 de juliol podeu donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera de 9 a 1 al matí i de 4 a 8 a la tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa aquesta nova campanya i es fa una crida a la donació també durant l'estiu, perquè la necessitat no fa vacances. En aquest període, menys persones van a donar sang i per això és important reforçar les reserves també durant l'estiu. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang, com anèmies. Per això, si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només es prendrà uns minuts. Es recomana reservar cita al web donasang.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 2:15 i servei d'acollida de tarda de 2:15 a 2:15. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Comencem una nova hora amb una trobada de luxe. Obrim amb el gran guitarrista Carlos Santana i Becky G, coneixen talent en el tema Mi Gran Amor, una cançó que fusiona el rock llatí amb el pop actual, per parlar d'un amor intens, sincer. I després pujarem les revolucions amb RVFV i Tiki Taka. L'artista d'Almeria ens porta una proposta urbana plena d'energia per aquest dijous. Bon dia.
6: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Cabrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Yeah.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Rosalía canta ara aquesta relíquia, una de les peces més personals del seu univers creatiu. Relíquia és una mostra més de la capacitat de Rosalía per reinventar-se sempre sense perdre la seva essència.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Saiba Music presenta Quiero. És una melodia refrescant i optimista. Forma part dels primers treballs d'aquest gran artista.

dos quarts de deu d'aquest matí del dijous. Recuperem ara mateix un dels grans èxits del duet colombià Cali i el Dandy. Parlem de Sirena. Els germans Alejandro i Mauricio Rengifo expliquen una història d'atracció irresistible. És una cançó amb la seva característica fusió de pop i música urbana. Una cançó romàntica, fresca, plena de ritme, que va connectar amb el públic

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Des de Galícia, Taín continua definint la seva nova etapa artística amb Tengo que encajarlo. La cançó parla de la dificultat de gestionar les emocions quan una situació continua fent mal. Un so inspirat en el pop-punk dels anys 80.

0: Un apunt del trànsit. Tenim un vehicle avariat a l'autovia 2 a Esparreguera, sentit Lleida. Vehicle al voral que provoca ara mateix aturades i circulació intensa. Recordin, A2, Esparreguera, sentit Lleida, vehicle al voral per una avaria i a circulació amb retencions, segons informa Trànsit.
1: Fórmula Matí. Música i informació.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Escorpió continua demostrant la seva personalitat amb Ventilador, una cançó refrescant, atrevida. I és que Escorpió signa un dels seus temes més divertits i desenfadats també d'aquest estiu.

0: Aquest estiu... Ràdio Obrera.
1: Des de la República Dominicana, Tokisha torna a revolucionar l'escena urbana amb aquest perreo llorando, fidel al seu estil irreverent. I és que ella converteix les emocions en una invitació a viure sense complexos. 10 minuts i arribarem a les 10 del matí.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Anem cap a Màlaga amb Sàrria i Todo está saliendo bien, una cançó que transmet un missatge d'optimisme i confiança. Cançons d'aquest estiu que compartim des de Fórmula Matí. És un plaer acompanyar-te.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Recuperem una de les cançons més emblemàtiques del rock català que torna a estar d'actualitat. I una versió molt especial, Sopa de Cabra, amb la col·laboració de Jordi Stone, El Far del Sud, per commemorar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
3: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
2: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest divendres 24 de juliol Abrera acull una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 al matí i de 4 a 8 a la tarda a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.cat. En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Avui, dijous 23 de juliol, es farà una activitat esportiva a la piscina municipal d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys, mentre que aquest divendres 24 de juliol tindrà lloc el comiat amb un sopar de pinxos i festa de final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la informació al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Mentre que el cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, hi haurà jocs dirigits. Dissabte, el mirall, i diumenge, la capsa de les emocions. En tots dos casos, per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar totes les activitats de la Bibliopiscina al perfil d'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi, que el formalitzarà inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi, cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I un estiu més a Abrera estem gaudint de les festes majors dels barris i aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro, amb propostes que tindran lloc al parc de Santa Maria de Vilalba i algunes d'elles a l'església i la pista. Dijous 23 de juliol a la pista, a partir de les 8 hi haurà bingo musical i a dos quarts de 10 una paella popular. Les activitats s'allargaran durant el cap de setmana, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol. Mentre que també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa al barri del Rabató. I pel que fa a les darreres festes de barris d'Abrera de 2026, tindran lloc el dissabte 29 i diumenge 30 d'agost al carrer de la Font i del dijous 17 al diumenge 20 de setembre a la Florida.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 2:15 a 2:15, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:15 a 11:45 del matí. I us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Obrim una nova hora amb dues propostes de casa nostra. Comencem amb Tura Sala i On aniràs? És una cançó íntima i delicada que reflexiona sobre els camins que pren la vida. I tot seguit escoltarem a Uri Santa Fe i l'Amliqui amb Daurada Martina, una proposta que fusiona el pop i ritmes mediterranis per transmetre bon rotllo. L'estiu, sempre més refrescant gràcies a Ràdio Abrera.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Unes obres ocasionen problemes. Hores d'ara, a l'autovia 2, hi ha cues entre Esparreguera i Collbató, sentit Barcelona, un carril tallat per obres. Recordin, atenció als conductors, cues que arriben als 3 quilòmetres a l'autovia 2. Entre Esparreguera i Collbató, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per obres. Per altra banda, també circulació intensa a l'autovia 2 a Esparreguera, en aquest cas sentit Lleida, vehicle al voral per un vehicle que s'ha avariat també durant aquest matí. Recordem, A2, unes obres ocasionen problemes, un carril tallat i cues entre Esparreguera i Collbató, i en la mateixa A2 a Esparreguera, en aquest cas sentit Lleida, un vehicle ja al voral avariat també està provocant problemes. Precaució en aquest punt de l'autovia.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
4: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
5: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
6: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
1: Seguim. 10 i 19. Ara, des de Toledo, arriba la banda 21 presentant Troia, una cançó que utilitza la famosa ciutat de la mitologia grega com a metàfora d'una relació que acaba enfonsant-se des de dins.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

Hem arribat a 10:45 aquest matí del dijous 23 de juliol. El termòmetre marca 28 graus. Recuperem un dels grans èxits de la banda Morat, la banda colombiana, que ha conquerit el pop en castellà. Cuando nadie ve, en aquesta cançó el grup parla d'aquells instants en què una persona es mostra tal com és, sense màscares ni aparences.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Des de Mallorca tenim a Xisc, que continua explorant noves sonoritats ara amb Cara, una de les peces més potents del seu disc Dolenties. La cançó neix de testimonis reals de dones i es converteix en un cant a la sororitat, a l'empoderament, a trencar prejudicis.
2: Tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta, Ràdio Brera.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Arriba Álvaro Díaz, que mostra la seva vessant més sensible amb Mariposas en el aire. La cançó parla d'aquella sensació única dels primers instants d'un enamorament. Un tema íntim.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba una col·laboració plena d'energia. Banda Neon, Buós i Mon DJ uneixen forces amb una cançó festiva. Aquesta, El Ventilador.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Espanya i Argentina. Mira com el futbol. Arriba una col·laboració amb molt de ritme. Abraham Mateo i Luke Rea uneixen els seus estils a Último Baile.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: És una de les formacions més emblemàtiques. Camela, ara presentant Tu Mirada. El duet continua emocionant diverses generacions, fusionant pop, rumba i tecno-rumba. A les 11, als serveis informatius.

0: Arribem a les notícies. Anem a veure si continua cremant la flamarada a la plaça de Sants de Barcelona per l'explosió en unes obres al metro, amb 8 ferits, recordin.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
4: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
3: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit, també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 7 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires, que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant, i volíem dir, el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. Amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per a tots els públics.
1: Abrera Informació. Entitats. Activitats.
5: Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera, amb propostes que tindran lloc al Parc de Santa Maria de Vilalba, algunes d'elles també a l'església i a la pista del barri. Sentim la Lida i l'Ester de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro.
6: És un programa que tenim bastant integrat amb el pas dels anys. És molt participatiu i inclusiu. Normalment hi ha molta participació, vull dir que l'acollida és força bona. Llavors esperem que tothom que vulgui passar una bona estona vingui a qualsevol de les activitats.
7: Si mai heu vingut a la Festa Major del Suro, us convidem a provar-ho. Un cop ho proveu, l'any vinent tornareu. Aquesta és el nostre lema, perquè ja et dic, no conec a ningú que hagi marxat i no s'hagi enamorat.
5: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dijous 23 de juliol a la pista, a les 8 es farà un bingo musical i a partir de 2:15 paella popular. Divendres 24 de juliol de 7 a 9 hi haurà jocs per a joves al camp de futbol, de 8 a 9 havaneres i rom cremat a la plaça de l'Església amb el grup Faroners de Calella i a partir de les mitjanit. I a partir de les 12 i fins a les 3 de la matinada, música a la pista amb el trio Maricel. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí, hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 7:15 a 9 del vespre, hi haurà ball de jubilats al Casal Social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a les 4 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, a les 10 del matí se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final.
1: Abrera Informació, entitats, activitats.
5: I com deien, també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa major al barri del Rabató d'Abrera. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, David Barba, convida tothom a assistir-hi.
8: Aquests dies sempre va més bé, doncs, trobar-se, reunir-se i veure's i comentar, i tens més contacte amb el veïnat. Pot venir tothom, tota la gent d'Abrera, la gent de fora, que puguin venir i disfrutar d'una estona agradable, de tots els actes que es realitzen a Abrera, i que vinguin a passar-s'ho bé, sens dubte. Tots sabem que fa molta calor, tots sabem que és difícil sortir de casa, que s'està molt bé dintre de casa amb l'aire condicionat, però heu de pensar que, tot i que és una festa petitona i és un barri petit, la gent està convidada per venir i passar-s'ho bé. Tenim jocs d'aigua, tenim coses per tota la gent, coses per ballar, coses per disfrutar. Espereu que vinguin tots i que s'ho puguin passar a la mar de bé i disfrutar-ho.
5: A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabató de 2026. Divendres 24 de juliol, a les 8 del vespre, hi haurà cercavila amb els capgrossos del Rabató. A partir de 9:15 es farà la gimcana nocturna. Trobaré tota la informació a l'Instagram de l'Associació del Rabató. Dissabte 25 de juliol, a les 11 del matí, es farà una holy party seguida a 12:15 d'una festa de l'escuma. De 12:00 a 3:00 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7:00 a 9:00 del vespre se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 10:15 hi haurà sopar al carrer i a 12:15 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 2:15 de la matinada. Diumenge 26 de juliol, d'11:00 a 1:00, hi haurà inflables d'aigua. De 7:00 a 9:00 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: I a aquesta hora, a les 11 i 8 minuts, continuen les cues per obres a l'autovia 2. Entre Esparreguera i Collbató, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per obres, 3 quilòmetres de retenció en aquest moment. I en aquesta nova hora us hem preparat dues propostes carregadetes d'emoció. Començarem amb Batista i Mi Punto Débil, que és una cançó que parla de la vulnerabilitat, que apareix quan l'amor ens fa baixar la guàrdia i deixa al descobert els nostres sentiments més profuns. Tot seguit arribarà a Drifo amb Te Molesto, un tema fresc i actual. Dues cançons que combinen sensibilitat i ritme per començar aquesta nova hora amb molt bon ambient.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Becky G dona una nova dimensió a EPA amb aquest Don Diablo Remix, una versió que incorpora el segell electrònic del reconegut DJ i productor neerlandès Don Diablo. Mantenint l'actitud i el carisma. Cargadeta d'energia aquesta cançó, eh? Ideal per ballar.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Doncs és una de les cançons d'aquest estiu 2026. Parlem de Aina Machuca, que ens presenta L'estiu ets tu, aquesta cançó fresca. Pop actual, molt mediterrània, una invitació a viure l'estiu amb intensitat i optimisme. Quan el sol sap...

Dos quarts de 12 del matí. Seguim endavant. Per cert, que s'ha apagat després de més de 12 hores la flama, després d'aquesta explosió, d'aquesta flamarada per l'explosió de gas a la plaça de Sants de Barcelona, que ha causat 8 ferits. Doncs la flama ja apagada, segons una última hora. Moment de recuperar una col·laboració que va donar una nova vida, un dels grans èxits d'Aitana, amb la participació de Lele Pons, Teléfono. Manté el missatge, d'alliberament, després d'una relació que no funciona. És una de les cançons més populars dels inicis de la carrera d'Aitana. I just

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Alba Reig presenta Mala Idea, track 13. Convertint aquesta mala idea en una història plena d'emoció, autenticitat. Vinga, va, no complicar-nos més la vida. I anem a escoltar les millors cançons en aquest 23 de juliol. 30 graus. 30.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Des de Panamà i Colòmbia, Boza i BL uneixen els seus estils a Hasta Abajo, una col·laboració fresca per aquest estiu, ballable, que reflecteix, per ser, el bon moment creatiu dels dos artistes.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Des de Colòmbia, Alejandro Verajano presenta Carretera. És una cançó que utilitza el viatge com a metàfora del camí de la vida. Un missatge d'esperança i llibertat.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: És una de les grans sorpreses del moment. Arriba de la mà de Bruno Mars, que s'atreveix a cantar íntegrament en castellà aquesta cançó que ja sona, Lo arriesgo todo, sense perdre el seu estil elegant i la seva inconfusible veu. És una nova faceta d'un dels artistes més influents del pop internacional.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Aquí tenim Àlex Ortiz presentant Me estoy quitando de ti. Una interpretació plena de sentiment. Ai, el difícil procés de deixar enrere una relació, eh? Més si t'ha marcat profundament. Aquesta és la història que escoltem aquest dijous 23 de juliol amb 3...

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Arriba Carlos Sadness des de Barcelona amb aquest Arenal Sound, una cançó que captura l'esperit dels festivals d'estiu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
3: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
2: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatges poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'Hospital Joan 23.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Les tardes de dimecres d'aquest mes de juliol han estat de Ràdio Abrera a la piscina. Els dies 8, 15 i 22 de juliol, en més en directe des d'aquest equipament municipal, edicions especials del programa Music amb Jordi Bosquet, la participació de diverses entitats locals i el sorteig de 11 productes de l'emissora. Aquest dimecres 22 de juliol hem dut a terme la tercera i darrera visita de 2026 amb l'exhibició de hip-hop de l'escola de dansa Energy Dance i una sessió de ioga a càrrec de l'entitat Juventud de Rocieras de Abrera. La primera sessió es va dur a terme el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'estronc i sessió d'aquazumba amb vive i baila, amb gran èxit de participació i assistència, i la segona sessió es va realitzar el dimecres 15 de juliol amb el ball en línia del casal de la gent gran i de l'associació cultural Pas a Pas, també amb molt bona acollida i participació. Els 6 dies hem sortejat 12 productes de Ràdio Abrera i hem col·laborat amb la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, també amb el sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera entre totes les persones que feien en ús del servei aquell dia. A totes les persones que heu participat a l'activitat de Ràdio Abrera a la piscina, moltes gràcies.
0: Abrera Informació, acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:15 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors i premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet el dimarts 30 de juny i el divendres 3 de juliol al centre Polivalent amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes de l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de matí de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
5: Abrera Informació. Salut pública.
4: Aquest estiu som fans de donar-ho tot. Amb aquest lema, aquest divendres 24 de juliol podeu donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera de 9 a 1 al matí i de 4 a 8 a la tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa aquesta nova campanya i es fa una crida a la donació també durant l'estiu, perquè la necessitat no fa vacances. En aquest període, menys persones van a donar sang i per això és important reforçar les reserves també durant l'estiu. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang, com anèmies. Per això, si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només es prendrà uns minuts. Es recomanarà reservar cita al web donasang.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Recordem que ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, que es farà del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre en horari de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera i que es dirigeix a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat. Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera i el casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits. S'adreça a infants nascuts, com deien, entre els anys 2014 i 2022, que estiguin empadronats a Abrera, escolaritzats en un centre educatiu del municipi o que tinguin familiars residents a Abrera. A més, també s'ofereix servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador de 1 a 4:15 i servei d'acollida de tarda de 4:15 a 5:15. Per a més informació sobre el casalet de setembre, podeu contactar amb el CAMP trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i també trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Iniciem aquesta nova hora amb dues propostes ben diferents, però amb un mateix esperit mediterrani, perquè obrirem amb Alfred García i Vina'm a buscar, que és una cançó íntima i que emociona, perquè parla del desig de retrobar-se, de les segones oportunitats. Tot seguit, arribaran Cactus amb Noche en Benidorm, que és una proposta fresca que combina pop, electrònica, música urbana. És un tema ideal per continuar aquesta nova hora amb molt bon ritme i amb molt bon...

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal de Brera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
7: Ana Mena i Lola Índigo uneixen dues de les veus més destacades del pop urbà espanyol, Petitoa, amb una barreja de pop, ritmes llatins, una producció molt ballable. Les dues

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Ja tenim preparada Carmen presentant Se le olvidó, una cançó carregadeta de sentiment. I és que aquesta cançó reflexiona sobre els records, les promeses perdudes i el difícil procés d'acceptar que algunes històries arriben al seu final.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: No me dejes ir.

dos quarts d'una, per ser una última hora, perquè el cantant i fill d'Isabel Pantoja, Kiko Rivera, acaba d'anunciar al seu perfil d'Instagram que ha patit un ictus, sembla ser que més fort que un ja anterior que va patir fa uns anys. Ha anul·lat totes les seves actuacions durant el que queda d'estiu. Esperem que es recuperi. Ara recuperem nosaltres una gran col·laboració. Thalía i Nati Natasha, No me acuerdo. Un dels grans èxits de l'any 2018.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ja no tornis. Dale la vuelta, Andy Grape. Aquesta cançó per ser optimista, recordant que sempre hi ha una nova oportunitat per començar la nou.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Descartades afectacions als habitatges propers a l'esfondrament a les obres de soterrament de la R2 a Montcada i Reixac un cop fetes les inspeccions dels tècnics d'ADIF. L'incident no ha afectat tampoc a les vies, tot i que la circulació de trens es mantindrà tallada fins la setmana vinent com a mesura preventiva. Els propers dies se seguirà omplint el forat amb formigó i es treballa per investigar les causes d'aquest esborranc. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es, por cierto, la infraestructura más próxima. Y esto se lo digo porque tenemos colocados testigos y, en definitiva, elementos que nos indicarían si en cualquier momento se produjera, en el caso de las vías o edificios y viviendas, algún tipo de daño.
2: Aquesta tarda, de fet, l'Ajuntament de Barcelona i ADIF es reuniran amb els veïns dels habitatges propers i obriran un punt d'informació al casal del barri de Vallbona. I els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. Escoltem Albert González, que és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
2: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir mentre es manté afectat el trànsit també i algunes línies d'autobús. I els agents rurals han ampliat a 7 els espais naturals amb accés restringit per risc extrem d'incendi, afegint avui el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa es manté nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques i en nivell 3 a 463 municipis, en aquest cas de 37 comarques diferents. Els agents rurals demanen màxima prudència i a respectar les restriccions i trucar al 112 davant de qualsevol columna de fum. I també el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha suspès la conferència sectorial d'immigració després que les comunitats autònomes governades pel PP no hi hagin assistit. Els executius populars justifiquen la plantada perquè rebutgen el que consideren una política migratòria opaca i irresponsable i denuncien manca de diàleg i informació sobre el procés de regularització de migrants.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest divendres 24 de juliol Abrera acull una nova campanya de donació de sang. Es farà de 9 a 1 al matí i de 4 a 8 a la tarda a la Casa de Cultura i es recomana reservar cita al web donasang.cat. En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Avui, dijous 23 de juliol, es farà una activitat esportiva a la piscina municipal d'estiu amb bany nocturn per a joves de 14 a 25 anys, mentre que aquest divendres 24 de juliol tindrà lloc el comiat amb un sopar de pinxos i festa de final de temporada al Casal de Joves. Podeu consultar tota la informació al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Dijous 23 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats per a infants a partir de 4 anys. Divendres 24 de juliol a les 5 es farà lectura en veu alta del consultori de la senyora Ainou per a tots els públics. Mentre que el cap de setmana, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, hi haurà jocs dirigits. Dissabte, el Mirall, i diumenge, la capsa de les emocions, en tots dos casos, per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar totes les activitats de la Bibliopiscina al perfil d'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 25 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A més, a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada per assistir-hi, que el formalitzar inscripció prèvia al web abrera.cat. També dissabte, de 10 a 1, és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. De 4 a 7 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, aquest dissabte 25 de juliol, se celebra una festa aquàtica amb inflables dirigida a tothom. Per participar-hi, cal abonar l'entrada o presentar l'abonament per accedir al recinte.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: I un estiu més a Abrera estem gaudint de les festes majors dels barris i aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabato, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro, amb propostes que tindran lloc al parc de Santa Maria de Vilalba i algunes d'elles a l'església i la pista. Dijous 23 de juliol a la pista, a partir de les 8 hi haurà bingo musical i a dos quarts de 10 una paella popular. Les activitats s'allargaran durant el cap de setmana, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 de juliol. Mentre que també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa al barri del Rabato. I pel que fa a les darreres festes de barris d'Abrera de 2026, tindran lloc el dissabte 29 i diumenge 30 d'agost al carrer de la Font i del dijous 17 al diumenge 20 de setembre a la Florida.
0: Abrera Informació. Activitats.
5: Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 2:15 a 2:15, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:15 del matí. I us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Descartades afectacions als habitatges propers a l'esfondrament a les obres de soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac, un cop fetes les inspeccions dels tècnics d'ADIF. L'incident no afecta tampoc a les vies, tot i que la circulació de trens es mantindrà tallada fins la setmana vinent com a mesura preventiva. Els propers dies se seguirà omplint el forat amb formigó i es treballa per investigar les causes de l'esvoranc. Aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona i ADIF es reuniran amb els veïns dels habitatges propers i obriran un punt d'informació al casal del barri de Vallbona. A banda, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir mentre es manté afectat el trànsit i algunes línies d'autobús. José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el seu silenci fa tot just uns instants en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola i, en aquesta intervenció, l'expresident espanyol ha afirmat que mai ha exercit cap mena d'influència ni ha parlat amb responsables ni de la CEPI ni del govern de Pedro Sánchez sobre el rescat de Plus Ultra pel qual se l'està investigant.
3: Lo he reafirmado muchas veces. No hablé con nadie, ni de la CEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: D'altra banda, el dirigent socialista ha reconegut que té la necessitat d'explicar-se davant el suport dels companys del PSOE que, a parer seu, mereixen explicacions. I els agents rurals han ampliat a 7 els espais naturals amb accés restringit pel risc extrem d'incendi, afegint aquest dijous el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa es manté en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques i en nivell 3 a 463 municipis de 37 comarques. Els agents rurals demanen màxima prudència respecte a les restriccions i trucar al 112 davant qualsevol columna de fum o emergència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquesta setmana és el torn de Santa Maria de Vilalba i el Suro i el Rabató, amb activitats organitzades per les associacions de veïns i veïnes amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per a tots els públics.
4: Abrera Informació, entitats, activitats.
5: Concretament, del dimarts 21 al diumenge 26 de juliol celebra la seva festa al barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera, amb propostes que tindran lloc al parc de Santa Maria de Vilalba, algunes d'elles també a l'església i a la pista del barri. Sentim la Lida i l'Esther de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vilalba i el Suro.
6: És un programa que tenim bastant integrat amb el pas dels anys. És molt participatiu i inclusiu. Normalment hi ha molta participació, vull dir que l'acollida és força bona. Llavors esperem que tothom que vulgui passar una bona estona vingui a qualsevol de les activitats.
7: Si mai heu vingut a la Festa Major del Suro, us convidem a provar-ho. Un cop ho proveu, l'any vinent tornareu. Aquesta és el nostre lema, perquè ja et dic, no conec a ningú que hagi marxat i no s'hagi enamorat.
5: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Dijous 23 de juliol a la pista, a les 8 es farà un bingo musical i a partir de 2:15 paella popular. Divendres 24 de juliol de 7 a 9 hi haurà jocs per a joves al camp de futbol, de 8 a 9 a Havaneres i rom cremat a la plaça de l'Església amb el grup Faroners de Calella i a partir de les mitjanit. I a partir de les 12 i fins a les 3 de la matinada, música a la pista amb el trio Maricel. Dissabte 25 de juliol, a partir de les 11 del matí hi haurà xocolatada per a tothom i jocs infantils a la pista. De 6:45 a 9 del vespre hi haurà ball de jubilats al casal social amb coca i cava per a tothom i el segon torneig de Molqui al Parc Nou. A 8:15 es farà animació infantil amb els germans a Cartoon a la pista. A partir de la mitjanit hi haurà concert amb De Tot Van, amb versions a la pista i també la subhasta d'un quadre del Suro, del pintor Xavier Saldanya, i música lliure fins a 4:00 PM. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 AM, se celebrarà la missa de festa major a l'església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà festa de l'escuma de colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:45 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final.
4: Abrera Informació, entitats, activitats.
5: I com deien, també del 24 al 26 de juliol celebra la seva festa major al barri del Rabató d'Abrera. El president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, David Barba, convida tothom a assistir-hi.
0: Aquests dies sempre va més bé, doncs, trobar-se, reunir-se i veure's i comentar, i tens més contacte amb el veïnat. Pot venir tothom, tota la gent d'Abrera, la gent de fora, que puguin venir i disfrutar d'una estona agradable, de tots els actes que es realitzen a Abrera, i que vinguin a passar-s'ho bé, sens dubte. Tots sabem que fa molta calor, tots sabem que és difícil sortir de casa, que s'està molt bé dintre de casa amb l'aire condicionat, però heu de pensar que, tot i que és una festa petitona i és un barri petit, la gent està convidada per venir i passar-s'ho bé. Tenim jocs d'aigua, tenim coses per tota la gent, coses per ballar, coses per disfrutar. Espereu que vinguin tots i que s'ho puguin passar a la mar de bé i disfrutar-ho.
5: A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabató de 2026. Divendres 24 de juliol, a 8:00 PM, hi haurà cercavila amb els capgrossos del Rabató. A partir de 9:45 es farà la gimcana nocturna. Trobaré tota la informació a l'Instagram de l'Associació del Rabató. Dissabte 25 de juliol, a 11:00 AM, es farà una holy party seguida a 11:45 d'una festa de l'escuma. De 12:00 a 3:00 hi haurà vermut electrònic amb 10 preses i el barabi. De 7:00 PM a 9:00 PM se celebrarà un bingo popular amb grans premis. A partir de 10:15 hi haurà sopar al carrer i a 11:45 ball de nit amb el duet Esquitx fins a 3:15 PM. Diumenge 26 de juliol, d'11:00 a 1:00 hi haurà inflables d'aigua. De 7:00 a 9:00 PM s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font, i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4:00 PM, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102, o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: ti amo, uvidzete, ciao.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La circulació de trens de l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins la setmana que ve. Arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac, no hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona a Barcelona, però això sí es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany. Tècnics de DIF segueixen omplint el forat amb formigó mentre s'investiguen les causes. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions a habitatges propers i a les vies.
2: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
1: Mentre els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, l'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït aquest incident. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en debatrà el seu valor. A més, ha anunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan bien entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
1: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials a l'inici d'aquest 54è concurs internacional.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre, del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre, de 9 a 1, a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents. Estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch. Servei d'acollida de matí, de 8 a 9, servei de menjador, d'una a 3:45, servei d'acollida de tarda, de 3:45 a 4:45. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Salut. Esports.
4: A Abrera ens hem sumat un any més al mullat per l'esclerosi múltiple Pla. Aquest diumenge, 19 de juliol, la piscina municipal d'Estiu d'Abrera ha acollit una nova edició d'aquesta jornada solidària amb activitats obertes a tota la ciutadania per donar suport a la lluita contra l'esclerosi múltiple. Durant el matí, les persones assistents van poder participar en els metres solidaris, una sessió d'aigua gym, el tradicional salt conjunt i la venda de productes solidaris destinant la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple. Un any més es dona així visibilitat a l'esclerosi múltiple i es dona suport a la recerca i a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Entre d'altres, l'activitat ha comptat amb la participació de l'Anna Castejón i la Sílvia Faixet, dues veïnes d'Abrera que conviuen amb aquesta malaltia. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera s'il·luminen un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
6: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
7: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
8: Ajuntament d'Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
6: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
5: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
6: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
5: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
6: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
7: Entre tots i totes, fem Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
2: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
1: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. S'ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens que diu la converteixen en una excel·lent candidata.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya. En aquesta mateixa categoria també van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i Maria Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Mino Atao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofía Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals, amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo i trobades amb les famílies coincidint amb la castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
8: Fórmula 40.
9: Fórmula 40.
8: Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, sobre les 5 us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit, a més, que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. Zapatero ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
1: I avui nou avís de perill de calor extrema per tornar a disparar també el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem a 156 municipis i s'ha tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció en aquesta jornada.
3: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
1: Per cert, que els agents rurals han justificat avui els companys de Canal Terrassa l'actuació de fa uns dies al barri de Roc Blanc. La matinada dijous a divendres van abatre una família de senglars a la via pública després que un veí alertés de la presència de la policia municipal. Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció, però la policia diu que ho van fer per un protocol de seguretat i per la situació que es ve generada per la pesta porcina. I presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys ha tingut acusat de matar una dona de 75 a Soses. L'home està cridat a declarar avui dijous després de passar 3 dies a la comissaria on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan la víctima no va tornar a casa. Després de sortir a passejar amb el gos, el cos va trobar el seu cos en un camp de panís a la sortida del poble amb ferides de mort violenta.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible Prat utilitza vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
4: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Joventut. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de 4 cistelles i 2 porteries, també hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: You

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, un incendi prop de la via interromput durant més de dues hores la circulació dels trens d'alta velocitat entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons ha dit no estava relacionat amb l'explotació ferroviària, ha afectat els trens AVE, Uigo, Irio entre Madrid i Barcelona, que també tenen parades a Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida i el Camp de Tarragona. Dif informa que els servei es normalitzarà de manera gradual. I som pendents del darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Per Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, diu, de moment que tirin davant. D'altra banda, el govern veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per les comunitats autònomes i els municipis. I Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Aquests nous efectius en pràctica reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. Es tracta del pla Eliols. El cos policial també reforçarà amb 82 efectius dels municipis de la costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents Arro i així els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig, és a dir, fa poc més de dos mesos. Escoltem el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Tot el que té a veure, doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors, doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 de l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2026 fins al 2,5. La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia. I la Fúmiga actuarà per primera vegada al Tingladu de Vilanova i la Geltrú en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents a l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també a la resta dels països catalans. La nit d'avui la completaran el raper Rata Eap, Clara Peya, Svetlana, que prepara nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn dels grups destacats com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tingladu, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte a la nit serà més punk amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions pel casalet de setembre del dilluns 31 d'agost al divendres 4 de setembre de 9 a 1 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer Federico García Lorca 17, que està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web municipal abrera.cat, les places seran limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció amb llista d'espera. El casalet s'oferirà amb un mínim de 20 inscrits inscrites. El casal està adreçat a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 que compleixin algun dels requisits següents: estar empadronats a Abrera, estar escolaritzats en un centre educatiu del municipi o tenir familiars residents a Abrera. Les famílies que ho necessitin podran sol·licitar els serveis complementaris que s'oferiran a l'escola Ernest Lluch: servei d'acollida de matí de 8 a 9, servei de menjador d'una a dos quarts de 4, servei d'acollida de tarda de dos quarts de 4 a dos quarts de 5. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquests serveis complementaris, les famílies poden contactar amb Eina Cooperativa al telèfon 93 736 47 22 o per correu electrònic a activitats@einacooperativa.coop. Per a més informació sobre el casalet de setembre podeu contactar amb el CAMP trucant al telèfon 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a l'adreça camp@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 8.
0: Abrera Informació. Salut. Esports.
3: A Abrera ens hem sumat un any més al mullat per l'esclerosi múltiple combustible. Aquest diumenge, 19 de juliol, la piscina municipal d'Estiu d'Abrera ha acollit una nova edició d'aquesta jornada solidària amb activitats obertes a tota la ciutadania per donar suport a la lluita contra l'esclerosi múltiple. Durant el matí, les persones assistents van poder participar en els metres solidaris, una sessió d'aigua gym, el tradicional salt conjunt i la venda de productes solidaris destinant la recaptació a la Fundació Esclerosi Múltiple. Un any més es dona així visibilitat a l'esclerosi múltiple i es dona suport a la recerca i a les persones que conviuen amb aquesta malaltia. Entre d'altres, l'activitat ha comptat amb la participació de l'Anna Castejón i la Sílvia Feixet, dues veïnes d'Abrera que conviuen amb aquesta malaltia. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera s'il·luminen un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
4: Abrera Informació. Animals de companyia.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament de Barrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
5: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672-94-47-50.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i la R11, que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany i segueixen omplint també el forat en formigó mentre investiga les causes. El subdirector de Construccions a DIF, Arturo Pastor, ha assegurat tot just fa uns minuts que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: Per la seva banda, el regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació per a totes les persones afectades.
3: Seria de 5 a 7 de la tarda, aquí, en el casal de Barri, hi haurà personal de DIF i personal del districte per donar la informació quotidiana que va sorgint sobre l'evolució de les obres, la informació que tenim, i evidentment, com que aquestes obres tenen una llarguíssima duració i uns efectes importants sobre el barri, discutirem, parlarem i també procedirem a escoltar.
1: I el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès al 2,25% aquest dijous per tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs de l'Orient Mitjà. L'entitat aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i així prendre una decisió més informada, ha dit durant la reunió de setembre. Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador de l'Eport Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic amb Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri per reclamar la reforma de la infraestructura. La mobilització convocada per Comissions Obreres arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. I parlem de la Ludwig Bank, Trinquelli, al·lèrgiques al polen, que són els caps de cartell de les festes de la Cinta de Tortosa d'aquest any. Així ho ha explicat l'Ajuntament avui en roda de premsa per donar a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la tasca que fan professionalment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Abrera Gimnàstic Club ha tancat una gran temporada al Campionat d'Espanya Absolut de Gimnàstica Artística Femenina en categoria de via olímpica, disputat a Guadalajara del 6 a l'11 de juliol, aconseguint una subcampiona d'Espanya, una medalla de bronze a la classificació general i 6 medalles entre classificacions per aparells i competicions per equips. L'expedició, formada per 15 gimnastes, ha completat una setmana d'un gran nivell esportiu que confirma el bon moment que viu el club. En via olímpica 3, Aina Torres va completar una actuació excel·lent que la va portar a proclamar-se subcampiona d'Espanya. En aquesta mateixa categoria també van competir Ingrid Zorrilla, que va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de salt, així com Lucía Lara i Maria Morales, que van completar una gran actuació. En via olímpica 1, Chloe Velasco, Minoa Tao i Alexia Pérez, que van disputar el seu primer campionat d'Espanya, completant una molt bona competició i sumant una experiència molt valuosa en el màxim escenari estatal. En via olímpica 4, Carme Pascual, Martina Medina i Julia Pérez van aconseguir una meritòria medalla de bronze per equips, proclamant-se terceres d'Espanya. En via olímpica 8, van competir Nicole García i Sara Lazo. Sara va signar una actuació extraordinària, proclamant-se medalla de bronze a la classificació general i subcampiona d'Espanya paral·leles, i Nicole també va completar una destacada competició. El campionat d'Espanya es va tancar amb la participació de les gimnastes de via olímpica 5, Sofia Pérez, Núria Soldado i Maria Pérez. Maria va aconseguir la medalla de bronze a l'aparell de barra, posant el punt final a una setmana plena d'èxits per al club. Des de l'Abrera Gimnàstic Club es fa una valoració molt positiva d'aquest campionat d'Espanya. Els resultats obtinguts són el reflex del treball, la constància i el compromís de totes les les gimnastes al llarg de la temporada. El club també vol reconèixer la gran tasca de les entrenadores Desiree Guixà i Mar García, així com el suport imprescindible de les famílies que han estat al costat de les esportistes durant tot el curs. Amb aquests resultats, l'Abrera Gimnàstic Club posa el millor punt i final possible a una temporada que consolida el creixement esportiu de l'entitat i la situa un any més entre els clubs de referència de la gimnàstica artística femenina catalana.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera arriba al final de curs 2025-2026 després d'uns mesos plens d'aprenentatges, descobertes, convivència i experiències compartides. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la direcció del centre es fa una valoració molt positiva d'aquest primer curs amb Suara Cooperativa al capdavant de la gestió de l'Escola Bressol. Ha estat un curs en què s'ha consolidat un projecte educatiu basat en l'experimentació, la descoberta i les relacions entre iguals, amb una clara vocació d'obertura al municipi i amb el benestar dels infants com a eix central de tota l'acció educativa. Durant el curs, els nens i les nenes han participat en nombroses activitats que els han permès descobrir l'entorn, relacionar-se amb diferents equipaments i entitats d'Abrera i gaudir de propostes educatives molt enriquidores. Entre les activitats més destacades hi ha sessions de piscina al Centre Aquàtic Municipal, visites periòdiques a la Biblioteca Josep Roca i Bros i sessions de contacontes a la mateixa escola, visites a les escoles d'I3 per facilitar la transició a la nova etapa educativa, activitats amb la policia amiga, presentació dels gegants d'Abrera Pere i Roser, presentació del drac Climentet, sortida a una granja amb els infants del grup D2, audició musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, presentació del llibre infantil Abrera el Descobert de les autores locals Vanessa Coca i Verònica Gallardo i trobades amb les famílies coincidint amb la Castanyada, Nadal, Carnaval i la festa de final de curs, a més de la participació en el projecte intergeneracional Lligams en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Tenim la fórmula perfecta
10: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les Terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
2: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les Terres de l'Ebre, en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de Terres de l'Ebre, i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
1: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
3: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió amb refrigeració. L'Ajuntament de la zona, que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
1: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregas i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement, del sector en la llengua castellana.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat, amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol, del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià, i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així, el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera, i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitza vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
4: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Joventut. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44x22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22x22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45x35 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de 4 cistelles i 2 porteries, també hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens a la R2 i la R11 que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvorang a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany i segueixen, d'altra banda, omplint el forat amb formigó mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions de DIF, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà hi obriran una oficina d'informació per totes les persones afectades. I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat en 100.000 euros per als comerços afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per a un fons de comerç.
2: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs aquesta aturada de la seva activitat.
1: I l'Agència Tributària ha destapat 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any passat. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que remunta al 2015, únicament per darrere de 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions, donacions, patrimoni i transmissions. I la platja de la Rabassada de Tarragona ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per a persones invidents. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balisses que donaran informació sonora. Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran els missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin en aquesta zona de la Rabassada. I parlem del Festival de Peralada, que s'estrenarà diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme amb Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Albert García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen el projecte que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació de la mare i la filla.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.
1: Vam jurar que no passaria, vam prometre que no canviaria res, però és el món que ens escriu el dia.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: A Ràdio Obrera, fórmula.cat.
2: Torna, perdó.

el desig?

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Darrer ple d'aquest curs al Congrés dels Diputats aquesta tarda. D'una banda, el Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d'estabilitat en què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes, que ja van ser rebutjats la setmana passada. Tot i aquesta negativa, el Ministeri d'Hisenda ha dit que els presentarà. I de l'altra, ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de més de 83.000 milions d'euros del deute del FLA. I Adif informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, pero, o sea, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
1: El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà obriran una oficina d'informació a totes les persones afectades. I avui s'han superat els 40 graus en diversos punts a Ponent i les Terres de l'Ebre. La màxima temperatura ha estat de 43,2 a Vinebre. Altres indrets que han superat els 40 graus han estat Ascó, el Pantà de Siurana o Falset. La previsió per demà és que la calor continuï una mica amb menor intensitat afectant el terç nord-oest del país. Recordem que també hi ha activat aquest pla alfa a nivell 3 a 150, a 150 municipis amb màxim risc d'incendi. I l'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat al pare del nadó investigat per presumpte maltractament ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron el 16 de març. El tribunal considera que existeix risc d'obstrucció de la investigació, més de la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar i pressionar la mare atenent la seva vulnerabilitat. La mare del nadó, per cert, també ha estat aquesta tarda davant del jutge declarant prop de 3 hores i ha reiterat la seva absoluta innocència. I acabem parlant del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars Jussà, que celebrarà la seva 15a edició del 7 al 9 d'agost a Tremp. El certamen ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per competir a la secció oficial.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Hola, família! Una setmana més arriba l'edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que s'emet en unes 60 emissores de parla catalana i amb 17 anys d'història. Sigueu benvinguts, soc Campito de Santos. I ara, si esteu preparats i còmodes, anem per les noves propostes. Som-hi!
0: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

That's What You Get forma part de l'àlbum de debut dels Transatlantic Radio, un grup de músics veterans de països tan diversos com Suècia, Alemanya, Canadà i els Estats Units. Midnight Transmission és un disc d'homenatge al Hour dels 80, on trobem tracks com The Good Times.

American Obituary, cançó protesta per la mort de René Good a Minneapolis. Pertany a l'EP Days of Ash, que conté 6 cançons noves de caràcter polític i social. És el nou treball dels irlandesos U2. La segona peça que he triat està dedicada al conflicte d'Ucraïna, la que porta per títol Yours Eternally.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

Jailbreak. Aquesta cançó, composada pels germans Angus i Malcolm Young i Bon Scott, té exactament 50 anys. Parlem del tercer àlbum d'estudi dels AC/DC, titulat Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Va sortir l'any 76 a Europa i Austràlia. Als Estats Units va sortir 5 anys més tard. I ara anem a escoltar el track que dona títol al disc.

Run Together. Aquesta és una de les noves dels Mumford & Sons. Tot i que la seva música és pura americana, fa gairebé 20 anys de l'aparició a la Gran Bretanya, concretament a Londres, d'aquesta banda. Ara tenen nou disc, el sisè de la seva carrera, on trobem tracks com Begin Again.

0: His car's parked next door.
1: Who's cheating who? És un número 1 de l'any 96 d'Alan Jackson i pertany a l'àlbum Everything I Love, disc multiplatí de l'artista de Georgia, d'això fa 30 anys. Dins aquest disc, el sisè a la carrera d'Alan Jackson, trobem un altre hit, un altre número 1 d'aquells anys, Little Bitty.

Sweet Believer. Aquesta cançó és un medley o barreja de dues cançons de Neil Diamond. I Am Believer, del 1967, i Sweet Caroline, del 69. Aquest cover o versió està inclosa en el nou àlbum de Phil Tornelli, músic, productor i compositor britànic. En el nou àlbum d'aquest prestigiós i veterà baixista trobem cançons de pop-punk com aquesta, Chorus Goes Here.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Marxem amb una més, amb una cançó del nou treball de l'anglès Phil Tornelli, amb Four Letter Word, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!
2: Hello there.

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.
2: Como el corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23. Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
7: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
8: No pots dormir?
9: No pots dormir, no pots dormir.
8: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera,

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.